vista d'una mattina d'una regina devi mentar. Voglia vista d'una regina devi mentar. Entra in piazza qualche ragazza bella corbella per camminar. Alla vista d'una mattina d'una regina.